Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxit.

0: Hey guys, I'm Kygo.
1: Hey, what's up? It's Khalid.
2: Ripollet FM.

Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. En mobilitat, la peça registra retencions en sentit Girona entre Hostalric i Sant Feliu de Buixalla, lleu amb 3 quilòmetres i mig afectats per la caiguda d'arbres i un carril tallat. També hi ha afectacions a la P7 a Tarragona per reparació de danys a la via, també amb un carril tallat. A banda, a Barcelona, les obres de la B20 també provoquen retencions tant en sentit Nus de la Trinitat com en sentit Nus de Llobregat. I queden tan sols unes hores per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins d'aquí 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i 9:00 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. L'expectació ha disparat les reserves turístiques i es preveu una gran mobilitat amb 23 punts oficials d'observació i uns 50.000 assistents. Per garantir la seguretat, Mossos desplegaran 700 agents, agents rurals 150 efectius i el CAT 112 reforçarà també un 15% la seva plantilla. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i també per l'alt risc d'incendi. Escoltem Salvador Illa, president de la Generalitat.
3: Una crida a la prudència. La natura ens sorprèn demà amb un fenomen excepcional que la ciència ens ha explicat, que volem fer un esforç per divulgar-ho entre la ciutadania, despertant curiositat especialment entre les dones, però hem de fer tot això, hem de gaudir d'aquest moment amb prudència. No?
2: La Generalitat ha tancat els accessos en vehicle als parcs naturals dels Ports i de la Serra de Montsant i també restringirà l'accés a diversos camins municipals del Priorat, el Baix Camp i el Segrià. I seguim pendents del balanç del terratrèmol de 7,4 de Colòmbia. El president situa ara la xifra en 181 morts, 2.595 ferits i 195 desapareguts, mentre les autoritats més afectats eleven el nombre de víctimes mortals fins a 240. El govern colombià prepara una emergència econòmica i estudia demanar un crèdit de fins a 450 milions de dòlars al Banc Mundial per afrontar les tasques de rescat i reconstrucció. I un jove d'uns 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Grinyana i va morir al mateix lloc dels fets, malgrat els instants de reanimació dels serveis d'emergències. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes. El 22 de juliol, un altre motorista de 30 anys també hi va morir després d'una doble col·lisió. I pel que fa al temps, s'espera molt de sol ara al matí, però amb nuvolades i alguns xàfecs dispersos a partir del migdia, sobretot al Pirineu i Prepirineu. De cara a l'hora de l'eclipsi, les nuvolades podrien dificultar la visibilitat al terç nord, mentre que al sud les condicions seran més favorables. I això tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.

0: i Esteve Llop,
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és Hit Parade.
2: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
3: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el Vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça, reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
2: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja. Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIER, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C58, provoca congestió en sentit Sabadell entre Ripollet i Montcada i Reixac amb un carril tallat. També hi ha 5 quilòmetres i mig de retencions a l'AP7 en sentit Martorell entre Castellbisbal i aquest municipi, també per un altre accident i també amb un carril tallat. A més, hi ha retencions a l'A2 a Jorba per obres i també a l'AB20 en sentit Nus de Llobregat. I queden tan sols unes hores per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins aquí a 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i les 9 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. L'expectació ha disparat les reserves turístiques i es preveu una gran mobilitat amb 23 punts oficials d'observació i uns 50.000 assistents. Per garantir la seguretat, Mossos desplegaran 700 agents, els agents rurals 50 efectius i el CAT 112 reforçarà també un 15% la plantilla. També hi haurà restriccions d'accés a diversos espais naturals pel risc d'incendi. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i, com dèiem, per l'alt risc d'incendi. Escoltem ara Salvador Illa, president de la Generalitat.
3: Però hem de fer tot això, hem de gaudir d'aquest moment amb prudència. No? Per això hem desplegat també tot un operatiu de seguretat, per això hem seleccionat 23 punts d'observació segurs, seleccionats amb criteris científics i de seguretat. Per tant, 23 punts d'observació en 18 llocs. Hem, per seguretat, restringit l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals de la zona on es pot visualitzar de forma completa aquesta crisi, per seguretat, insisteixo, de les pròpies persones.
2: La Generalitat, com sentíem, han tancat els accessos concretament en vehicle als parcs naturals dels ports i també de la Serra de Montsant i també s'han restringit accessos a diversos camins municipals del Priorat, el Baix Camp i el Segrià. I també seguim pendents del balanç del terratrèmol de 7,4 de Colòmbia. El president situa ara la xifra en 181 morts, 2.595 ferits i 195 desapareguts, mentre les autoritats dels departaments més afectats eleven el nombre a 240 víctimes. El govern colombià prepara una emergència econòmica i estudia demana un crèdit de fins a 450 milions de dòlars al Banc Mundial per afrontar les tasques de rescat. De fet, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a les autoritats colombianes. I un jove d'uns 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Grenyana i va morir al mateix lloc dels fets. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes, volíem dir.
1: Notícies en xarxa.
0: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Doncs què, quina pel·li anem a veure?
1: Jo triaria aquesta, té bones crítiques i a més la fan en català.
2: Si t'agrada el cinema, viu-lo en català. L'oferta de pel·lícules doblades i subtitulades en català cada vegada és més gran, tant a les sales com a les plataformes. A través del web gencat.cat/llengua/cinema podràs consultar les pel·lícules i les sales que projecten en català a tot el territori, així com altres notícies i recursos d'interès. Al cinema, provem-ho en català. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
4: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem a la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.
5: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
6: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
5: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
7: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
8: Hallo alle Farben!

0: Πλάτζα. Λίπουλες FM.
1: Γιαστορία Μουνέλ, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Queden tan sols unes hores, volíem dir, per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins d'aquí 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i les 9 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. L'expectació ha disparat les reserves turístiques i es preveu una gran mobilitat amb 23 punts oficials d'observació i uns 50.000 assistents. Per garantir la seguretat, Mossos d'Esquadra desplegaran 700 agents, els agents rurals 150 efectius i el CAT 112 reforçarà també un 15% de la plantilla. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i també per l'alt risc d'incendi. La Generalitat ha tancat els accessos en vehicle als parcs naturals dels Ports i de la Serra del Montsant i també restringeix l'accés a diversos camins municipals del Priorat, el Baix Camp i el Segrià. I pel que fa a la mobilitat, la P7 concentra les principals retencions en aquests moments. Hi ha 5 quilòmetres i mig de cues en sentit Tarragona entre el Papiol i Sant Cugat del Vallès per un accident que deixa també un carril tallat. També hi ha 4 quilòmetres de retencions entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal i 2 quilòmetres més entre Subirats i aquest darrer municipi. A més, també hi ha retencions a l'accés de l'A2 a la P7 entre Martorell i Abrera i finalment també a Barcelona la B20 que manté 2 quilòmetres de retencions en sentit Nus-Llobregat a causa d'unes obres. I també les obres per renovar el paviment de la C32, la Ronda de Dalt, obligaran a restringir la circulació aquest cap de setmana en sentit Llobregat. Els treballs es faran entre les sortides 13 i 14 i comportaran el tancament de 2 dels 3 carrils des de les 10 de la nit del divendres al 14 d'agost fins a la mitjanit del diumenge 16. Un carril quedarà, això sí, obert al trànsit en tot moment. I en plana internacional, seguim pendents del balanç del terratrèmol de 7,4 de Colòmbia. El president situa ara la xifra en 181 morts, 2.595 ferits i 195 desapareguts, mentre que les autoritats dels departaments més afectats situen el nombre de víctimes en 240. Des de l'Ajuntament de Barcelona es destinaran 100.000 euros a donar suport a les autoritats colombianes. I un jove d'uns 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Grenyana i va morir al mateix lloc dels fets. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes. El 22 de juliol, recordem, un altre motorista de 30 anys també hi va morir després d'una doble col·lisió. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Louis Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Deposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Yo,
1: hey, check this out. Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc. Hit Parade. Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: Gigalls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boys, presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
3: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
4: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
2: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
5: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
6: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa.
7: Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser.
8: Apunta't a banksang.net/donar.
9: Hey, what's up? It's your buddy

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Queden tan sols unes hores per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins d'aquí 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i les 9 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. Tot i que es preveia una gran mobilitat, volíem dir, a tot el país, la consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que de moment serà tranquil·la perquè molta gent ja s'ha desplaçat amb antelació cap a Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent.
3: En principi, la gent que s'ha mogut, que ha fet mobilitat cap a Terres de l'Ebre, doncs no està previst que puguin fer desplaçaments ara cap a Ponent. Jo crec que la gent ja ha decidit on volia fer l'observació de l'eclipsi. En tot cas, si ens hi trobem amb aquesta situació en concret, doncs ja la valorarem. Però no és una previsió que tinguem dintre de l'escenari previst.
2: Parlon descarta també un increment de moviments d'última hora cap a Ponent, tot i que en aquesta zona es preveuen millors condicions meteorològiques per veure el fenomen. Aquest matí, de fet, s'han constituït el dispositiu de coordinació de protecció civil al SECAT de Reus i s'ha activat també el pla Procicat en fase d'alerta. Per garantir la seguretat, s'han desplegat els Mossos amb 700 agents, els agents rurals amb 150 efectius i també el CAT 112, volíem dir, reforçarà la seva plantilla en un 15%. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i també per l'elevat risc d'incendi. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, l'AP7 concentra les principals retencions en sentit Tarragona. Hi ha 10 quilòmetres de congestió entre el Papiol i Cerdanyola, 5 quilòmetres entre Subirats i Gelida i 3 més entre Subirats i Sant Sadurní d'Anoia. També hi ha 2 quilòmetres de congestió a l'accés de l'A2 i l'AP7 a Martorell i també retencions a la B10. A banda, el trànsit és dens a l'altura de Belloc d'Urgell, al Pla d'Urgell, en direcció Lleida per l'A2 a causa precisament de l'eclipsi. I les obres per renovar el paviment de la C32 a la Ronda de Dalt obligaran a restringir la circulació aquest cap de setmana en sentit Llobregat. Els treballs es faran entre les sortides 13 i 14 i comportaran el tancament de 2 dels 3 carrils des de les 10 del divendres 14 d'agost fins a la mitjanit del diumenge 16. Un carril quedarà, però, obert al trànsit en tot moment. I un jove de 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Granyena i va morir al mateix lloc dels fets. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes. El 22 de juliol, un altre motorista de 30 anys també hi va morir després d'una doble col·lisió. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis. VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM. Si ets dels que calçaves camperes lluïdes,
4: pantalons All Shot Viejo Amigo,
0: i anaves a la disco amb la teva voltaco de Vito amb pastifat de Brumel, t'agradarà Hit Parade.

0: Parell, presentat per Jordi Casas. Jordi Casas.
1: Hola, què tal, estimats parroquians i parroquianes? Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hit Parade, recuperant aquelles grans cançons dels anys 70, 80 i 90 que tant i tant ens agrada a tots i a totes plegats d'escoltar i que, malauradament, és música que avui ja no es fabrica. Una forta salutació, nois i noies, que m'escolteu online, els que ho feu des de les terres de Girona, al Ripollès, a l'Empordà, a la Selva, a Girona i tot el gironès. També a la gent que ho feu des del Bages, Baix Llobregat, Vallès, Maresme, Barcelona, Barcelonès, àrea metropolitana, a Lleida, a Andorra, a Formentera, Eivissa, a Ses Illes, Balears, i també els companys i companyes que ho feu directament des de Sitges, Garraf. Per mi, la millor població de Catalunya. No sé quan pagueu d'IBI els de Sitges, però m'agrada, m'agrada. M'agrada i molt. Molt bé, doncs res, avui, com és habitual, tindrem el Caco Martínez, tindrem també l'Esteve Llop, que ens presentarà un temasso, i estrenarem una secció que no posarem cada setmana, sinó de tant en tant, amb dos nois que em van afegir al Facebook, i bé, expliquen acudits al Facebook, al TikTok, a l'Instagram. És el Pere Lluís Llorenç i el Jordi Carulla, de Santa Coloma de Queralt. Són uns nanos molt divertits. Doncs bé, avui en Caco ens presentarà... Què ens presentes, Caco? Aviam.
2: Hola, amics! Ja sóc aquí de nou a Hit Parade, la llista dels grans èxits de tots els temps.
1: Sí?
2: Avui us presento un dels meus tracks favorits del gènere House Music de finals dels 80. Concretament, del 1988. Parlem de Big Fun, del grup nord-americà Inner City, format pel gran productor Kevin Saunderson i la vocalista Paris Gray. Un gran hit que es va convertir en un dels clàssics més representatius de la música house feta a Chicago. Som-hi!

0: El capità del seu cor. Quants records, eh? Nens i nenes, ja una miqueta grandets, incloent-me, òbviament, a mi mateix, oi, senyor Casas Major?
1: Sí, especialment a tu, Ganàpia.
0: Doncs sí, aquesta era la música que, bé, ens feia vibrar i a la vegada ens feia pensar fa molts i molts anys, als anys 80. Directament des de Zurich, a Suïssa, arribaven directament un duet conegut amb el nom de Devil i el capità del seu cor, The Captain of Her Heart, donant pas ara mateix a un altre dels temes que, juntament amb aquest, havia presentat com a novetat. Eren Bruce Hornsby and the Range. Això es deia The Bar.

teu heroi i morir-me per tu. És més o menys el que diu aquesta cançó d'aquest duet de pop britànic des de London, des de Londres, amb grans cançons com Shattered Dreams o aquest I Don't Want to Be a Hero. Gràcies, Josep Lloret, per recordar-me aquesta banda que havia presentat com a novetat i que es deia Johnny Hates Jazz. I ara, Prince Roger Nelson, directament des de Paisley Park. Au! Anem directament a recuperar aquest gran tros de cançó, Prince, amb Kiss. Don't.

0: Kiss.
1: Kiss amb Prince Roger Nelson. I ara mateix, si abans hem sentit a Caco Martínez, DJ, productor, ara escoltem a un locutor que bé, que coneix a tothom, és un home que està molt immiscuït en el món de la ràdio i es diu Esteve Lló.
2: Hola, què tal, Jordi i amics de Hit Parade? Salutacions. Avui us portem un tema molt interessant publicat el 1986, un single que va arribar molt amunt, el número 6 de la llista Billboard Hot 100 i va estar 3 setmanes al més alt de la llista Billboard Rhythm and Blues Chart. Un single que ens portava una formació anomenada Cameo. És, sens dubte, el seu tema més conegut. Segur que el recordareu. Aquest single basat en música funk R&B. World Up.

Molt bé, doncs, com podeu comprovar, l'Esteve Llop té molt bon de gust a presentar-nos aquest grandiós tema que té unes reminiscències de Prince i que va sonar molt amb aquesta banda americana als anys 80. War Up amb Cameo, que no vol dir que faig pipí. Aviam, no ens ho agafem malament, eh? Bé, anem a escoltar a Mel B, Melanie C, Emma Bunton, Gary Halliwell i Victoria Beckham, les Spice Girls, amb Quiero y No Puedo, Wanna Be.

suposo que molts de vosaltres recordareu, i moltes, aquesta cançó de Real to Real featuring the Matt Stuntman amb això que es deia I Like to Move It. Un tema de començaments dels anys 90 amb un noi que m'apreciava molt. Havíem coincidit a punxar en diferents discoteques. Ell va néixer l'any 71 a Nova York, d'origen colombiano. Es deia Eric Morillo i, malauradament, degut a una mala persona que li va fer una jugada per treure-li els diners que ell va guanyar al llarg de la seva vida traient cançons com Ministers de la Funk amb el seu segell Subliminal Records, doncs va acabar directament amb la seva vida el dia 1 de setembre de l'any 2020. Fa 5 anys que ens va deixar aquest gran productor de house que es deia Eric Moore Morillo. L'última vegada que el vaig veure va ser directament a La Terraza de Barcelona. Senyores i senyors, una miqueta ara de 90s, una mica més amb Capella i això que es deia Move It Up.

0: Aquesta també l'havia posat moltíssimes vegades. També és un tema força representatiu dels anys 90. Capella Movie Tap, donant pas ara mateix al format acudit aquí a Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra i Ses Illes, amb un servidor, el Jordi Casas, recuperant aquelles cançons dels anys 70, 80 i 90. Molt bé, els vaig descobrir a Facebook, que es diuen Pere, Lluís, Llorenç i Jordi Carulla, són de Santa Coloma, però no de Santa Coloma de Gramenet, con autobolla, conchita, sinó de Santa Coloma de Queralt, que està a la província de Tarragona. El que passa que els heu de veure a les xarxes socials. Busqueu Pere Lluís Llorenç i riureu, perquè, clar, la gràcia són els seus caretos que fan quan expliquen aquests bonics acudits.
1: Pere, digue'm. Estic molt preocupat, tio.
2: Cony, Jordi, ja t'hi veig, sí. Què passa?
1: El Montserrat m'ha deixat.
2: Cony.
1: I no sé per què. Això és lo curiós, no sé per què.
2: No.
1: Vaig arribar allà a casa i trobo una nota enganxada allà a la nevera.
2: Sí.
1: D'allà hi fica... Et deixo... Això no funciona. Entenc? Vaig apartar la nevera, la vaig donar a enxufar, vaig mirar el motor, la refreda... És que no entenc... No entenc per què m'ha deixat.
2: I no saps per què t'ha deixat, eh? No,
1: molt bé. Nevera...
3: Va. En Jordi Casas.
4: Hit Parade, ¿no? Hit Parade, ¿no? Sí, Hit Parade me parece que es.
1: Hostia, qué fuerte.
4: Que no se convierta el Jordi Casas en una cacatúa.
5: Hiya, Bobby.
6: Hi, Ken.
5: You wanna go for a ride?
6: Sure, Ken.
5: Jump in.

0: Jordi Casas.
1: Jordi Casas, estic posant la ràdio i només sento que reggaetó.
2: No, no, no, reggaetó, no!
3: Jordi Casas, Instagram. Jordi Casas, G.

Que em sento com si estigués fent un torn aquí a la Mega Ràdio. El que passa que han passat 20 i pico d'anys, eh? Don't tell, just kiss, no parlis, només petoneja amb dos germans que es diuen Richard i Fred Fairbrass, coneguts com a Right Side Fred, amb la veu de Jocelyn Brown per aquesta gran cançó. Anem a recuperar un gran tema d'aquesta gran model i gran veu, Whitney Elizabeth Houston, per això que m'havia fartat de presentar i punxar. Una bonica cançó que es deia It's not right, but it's okay. No és lo correcte, però

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, a una us parla Maria Lara. Queden tan sols unes hores per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins d'aquí 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i les 9 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. Tot i que es preveia una gran mobilitat a tot el país, la consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que serà tranquil·la perquè molta gent ja s'ha desplaçat amb antelació cap a Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent.
2: En principi, la gent que s'ha mogut, que ha fet mobilitat cap a Terres de l'Ebre, doncs no està previst que puguin fer desplaçaments cap a Ponent. Jo crec que la gent ja ha decidit on volia fer l'observació a l'eclipsi. En tot cas, si ens hi trobem amb aquesta situació en concret, doncs ja la valorarem. Però no és una previsió que tinguem dintre de l'escenari previst.
1: Aquest matí s'ha constituït el dispositiu de coordinació de protecció civil al SECAT de Reus i també s'ha activat el pla Procicat en fase d'alerta. Per garantir la seguretat, els Mossos desplegaran també 700 agents, els agents rurals 150 efectius i el CAT 112 reforçarà un 15% la plantilla. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i també per l'alt risc d'incendi. I pel que fa a la mobilitat, la PSAT concentra les principals retencions en sentit Tarragona. Hi ha 5 quilòmetres de cues entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal i 5 més entre Subirats i Gelida. També hi ha 4 quilòmetres de trànsit intens entre Castellbisbal i el Papiol. A més, també hi ha retencions a la B10 a Barcelona i a la C32 entre Castelldefels i Tarragona. A l'interior també un accident a la T1025 a Mas de Barberà ens obliga a donar pas alternatiu en tots dos sentits de la marxa. I de fet, com us explicàvem, en aquest accident ha mort un conductor d'un tractor que en una sortida de via ha acabat volcant el vehicle. Amb aquesta víctima ja són 83 les persones que han mort en guany a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals. I els bombers de Barcelona han fet 8 salvaments aquàtics amb 2 salvavides telecomandats, un aparell pioner a Catalunya que permet fer els rescats des de terra i evitar que els agents hagin d'entrar a l'aigua. El cos va incorporar aquests dispositius la tardor passada i fins al 31 de juliol s'han fet 271 actuacions aquàtiques amb el servei especialitzat. I pel que fa als esports, l'ACB acaba de publicar el calendari de la Lliga Endesa 2026-2027 que començarà el cap de setmana del 26 i 27 de setembre. La nova temporada comptarà amb els mateixos 5 equips catalans que l'anterior: Barça, Joventut Badalona, Bàsquet Girona, Quinzenes Manresa i Lerna Lleida. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
4: i Pipi que em fas largues pujant el cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
3: Hit Parade.
4: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que Madonna et cridi al Woman. I que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boys, presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia. Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP. Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: L'altre dia vaig buscar bolsa París en una web i ara me n'apareix publicitat per tot arreu.
1: Internet i les xarxes socials són una porta oberta a la nostra vida privada i compartim informació i imatges personals que deixen rastre i poden tenir conseqüències en el nostre present i futur. Per evitar sorpreses o disgustos, sigues conscient de la teva privacitat i pren el control de les teves dades.
0: Ja he revisat totes les opcions de privacitat i estic més tranquil·la. Mengem?
2: Sí, però a París, quan hi anem?
1: 012, la millor resposta.
3: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Deposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
4: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.
5: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'Ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el Vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit, gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
6: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIR et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIR t'ho posa fàcil.
7: Atenció!

Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxit.

0: quan sentis que toques fons. Quan no puguis seguir altres, no tinguis por, jo seré aquí quan et faci falta.
1: Creu Roja.
2: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès, t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible.

0: particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada, els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
4: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Detalles, Bolívia, quin moment. La Lumic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
5: Chris, and I'm the singer of Coldplay.

0: las 3. Dipules FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.

Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta

0: catabancsan.net/donar. Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el Vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit, gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abadissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abadissa de Sant Joan de les Abadesses.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
3: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
4: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
5: UIR, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIR dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIR t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIR també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIR? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIR pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIR, treballem el futur.

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. Després de molta espera, avui és el dia en què Catalunya viurà el primer eclipsi de sol total visible en més d'un segle. Es produirà entre 8:15 i les 9 del vespre, segons el lloc des d'on surt Servi. Però només serà el sud i l'oest del país on el sol quedarà completament ocult. L'expectació per aquest fenomen ha derivat en moltes mesures de seguretat per part de les autoritats i una d'elles és el dispositiu especial del govern davant la possibilitat que milers de persones es desplacin fins al sud del país. El Servei Català de Trànsit, de fet, demana fer servir vies alternatives a la sempre saturada AP7 per arribar als punts d'observació de l'eclipsi i el seu director, Ramon Lamil, no descarta tallar entrades en aquesta via, sobretot a la zona del Delta de l'Ebre.
4: Aquí tindrem un vol d'helicòpter, tindrem equip d'helicòpter per anar mirant aquestes vàlvules i veure si cal tancar-les o cal obrir-les. Si cal tancar una sortida perquè s'està congestionant i cal donar més trànsit cap a les altres sortides, o al revés, si hi ha sortides del sud que s'estan congestionant, recomanar molt insistentment i tancar-les i recomanar molt insistentment que s'entri per les de més al nord.
3: Trànsit treballa amb la previsió que aquests talls es podrien produir a l'altura de les sortides de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea i Amposta. No canviem de tema, ja que el Departament de Salut recorda que observar directament l'eclipsi solar sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o pèrdua parcial de visió. En total, el govern distribuirà 150.000 ulleres homologades als punts d'observació. I pels que no pugueu o no vulgueu viure l'eclipsi de sol total en viu, el govern el retransmetrà en directe des de l'Observatori de l'Ebre, l'únic situat al cor de la franja de totalitat de Catalunya. El seguiment es podrà fer a través del canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats. L'eclipsi començarà a les 19:36 i la totalitat arribarà al sud del país cap a les 8:30 de la tarda, amb una durada aproximada d'un minut i mig. Eclipsi a banda, passem a la política, ja que el portaveu de Junts al Senat, Eduard Pujol, ha criticat aquest dimecres l'absència del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, a la Cambra Alta, on se l'havia citat per donar explicacions sobre la crisi de Ceuta. Pujol ha reclamat que es respongui què va fallar i ha afirmat amb contundència que si l'Estat invertís els mateixos esforços en els problemes de veritat que en el procés, ara no es lamentaria morts ni la molesta sensació que Espanya és un colador. Mentrestant, Esquerra Republicana de Catalunya ha criticat aquest dimecres la preocupant batalla partidista oberta entre el PP i PSOE arran de les compareixences de ministres al Congrés i al Senat per donar explicacions sobre la crisi de Ceuta. Esquerra lamenta que es perdi el focus amb decisions que tenen expectatives polítiques. I un breu apunt per acabar, els bombers de Barcelona han fet 8 salvaments aquàtics amb un aparell pioner a Catalunya. El cos va incorporar la tardor passada 2 salvavides telecomandats que permeten realitzar els rescats des de terra. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

Michael Schulte.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: going on? It's Alex Parker.
1: My name is Alex Warren.

Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local

0: fem créixer el territori.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
2: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallers, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP. A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
3: Genís Martínez, fem dissabte.
4: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
3: Fem dissabte. Genís Martínez.
2: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
5: Disculpa.
6: Sí?
5: Teniu càpsules de cafè?
6: Sí, són un altre passadís. I gràcies per parlar-me en català. Així el puc practicar.
5: Gràcies a tu. Quina bona atenció.
7: L'atenció als clients en català aporta valor afegit. Al comerç, tothom té dret a ser atès si utilitza el català. Si tens un negoci d'atenció al públic i et cal assessorament sobre el català o formació per als teus treballadors, adreça't al Consorci per a la Normalització Lingüística. I si necessites informació sobre els usos del català a l'empresa, tens a disposició l'Oficina de Garanties Lingüístiques.
6: Gràcies, fins aviat.
7: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
8: Sky.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Protecció Civil reforçarà aquest dimecres més d'un 15% la plantilla del 112 per respondre al possible increment de trucades d'emergència coincidint amb l'eclipsi. Ho ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon. L'organisme preveu que entre les 6 de la tarda i les 9 de la nit el nombre de trucades pugui créixer entre un 10 i un 15% per sobre del que és habitual. Interior també ha activat la fase d'alerta del Procicat davant d'una jornada de màxima expectació, en un gest de prevenció que té com a objectiu mantenir tots els serveis coordinats i preparats davant l'afluència de ciutadans que s'espera a les zones amb millor visibilitat del fenomen, especialment a Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Així ho explica la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: Activar-lo en fase d'alerta vol dir que podem reunir-nos, prendre decisions conjuntes i anar decidint davant de les incidències respostes. Si fos emergència, voldria dir que igual hem de fer alguna resolució per restringir accessos, perquè enmig de la visualització de l'eclipsi es produeix una situació d'un incendi, coses que es podrien donar més greus.
2: El dispositiu es coordinarà des del CECAT de Reus i participarà amb Mossos d'Esquadra, Bombers, Protecció Civil, SEM i agents rurals, entre altres serveis d'emergències. La previsió, malgrat tot, és que sigui una jornada tranquil·la i festiva. I en ple dispositiu de mobilitat per l'eclipsi, una incidència obliga a reduir a 2 trens per hora i sentit la circulació a l'R2 Sud entre Barcelona i Sant Vicenç de Calders. Segons ha informat Renfe, es tracta d'una incidència a la infraestructura a prop de Castelldefels. Els combois que facin el recorregut faran parada a totes les estacions del tram. Fonts de DIF han detallat també que es tracta d'una avaria que afecta el canvi d'agulles. I seguim amb les incidències, ja que un problema en l'alimentació elèctrica de la torre de control ha obligat a aturar l'operativa de l'aeroport del Prat aquest migdia i provoca retards en desenes de vols tant en enlairaments com en aterratges. Aena ha assegurat en un missatge a xarxes socials que la fallada del subministrament elèctric de la torre de control a hores d'ara ja s'ha recuperat i que les sortides i arribades s'estan operant totes de manera gradual. El servei s'està restablint lentament, però encara no ha estat normalitzat. L'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a les autoritats de Colòmbia dies després d'un terratrèmol que ja ha provocat la mort de més de 200 persones i un miler de ferits. Segons ha informat el consistori en un comunicat, aquests recursos es canalitzaran mitjançant el memoràndum d'entesa vigent amb Santiago de Cali, una ciutat amb la qual tenen una relació estable de col·laboració. Així mateix, també posen a disposició els bombers de Barcelona per si cal enviar personal tècnic especialitzat en avaluació d'estructures col·lapsades i en gestió de l'emergència. L'oferiment s'inscriu en el Sistema de Resposta Internacional Coordinat. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Som l'estació musical per excel·lència.
1: Ripollès FM, on sents la música.
2: Baby squirrel used a sexy motherfucker.

Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres 14 d'agost t'espera amb el Vespreig Abadissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit, gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit

0: d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872-208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig a Batissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abatissa de Sant Joan de les Abadesses.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Deposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
3: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.
4: Yo, hey, check this out.
5: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
6: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
5: Hit Parade.
7: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia. Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari i operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER. Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.
2: Hi, it's Ed Sheeran.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha descrit l'eclipsi solar total d'aquest dimecres com un regal de la natura i ha demanat que la ciutadania el visqui amb prudència i civisme. Fa unes hores, en l'acte institucional Catalunya mira el cel, amb què s'ha iniciat el seguiment de l'eclipsi des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, Illa ha celebrat que s'arriba a aquest moment amb els deures fets i ha volgut agrair l'entrega dels serveis d'emergència i les autoritats corresponents per oferir totes les garanties de seguretat.
3: Hem pres les decisions que s'havien de prendre en aquest sentit. Hem tancat, reduït l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals, hi ha risc al d'incendi, i també vull aprofitar per fer una crida a això, a la ciutadania, a viure-ho, a gaudir-ho, però a fer-ho amb prudència i amb civisme. Acabo ja agraint la feina que s'ha fet, coordinant el comissionat, la consellera, i a tots els cossos i forces de seguretat, i a tots els voluntaris i personal que avui treballarà perquè en puguem gaudir nosaltres de l'eclipsi.
2: Recordem que el Ministeri d'Interior manté activada de manera preventiva la fase d'alerta del Procicat per mantenir tots els serveis d'emergències coordinats i preparats davant l'afluència de ciutadans que s'espera a les zones de millor visibilitat de l'eclipsi. I en relació amb el dispositiu de seguretat i mobilitat del dia d'avui, el Servei Català de Trànsit ha registrat diverses retencions a l'AP7 en sentit sud, derivades dels desplaçaments cap a les zones de més visibilitat de l'eclipsi solar. La major intensitat es concentra entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal, i també entre Roda de Barà i el Vendrell. L'AP7, al seu pas entre Subirats i Gelida, Santa Margarida i els Monjos i Olèrdola, Vilaseca i Reus o Tarragona, són altres trams on hi ha retencions. També a l'accés de la 2 a l'alçada de Martorell o a la B10 a Barcelona. A Lleida hi ha circulació amb congestió entre Granyanella i Cervera en uns 5 quilòmetres. I els bombers treballen en prop d'una trentena de dotacions, entre elles diversos mitjans aeris, per extingir un incendi de vegetació forestal que crema a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, a la zona del Castellot. L'incendi crema en descendent, però ha fet algun focus secundari i també hi hauria algun turisme afectat. En aquests moments, els efectius estan intentant tancar la cua de l'incendi. I el conductor d'un tractor ha mort avui, aquest dimecres, en un accident de trànsit després de sortir de la via i volcar a la carretera T10-25 en sentit Santa Bàrbara, al terme municipal de Mas de Barberans, a la comarca del Montsià. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit en un comunicat, els serveis d'emergències han rebut l'avís indicant que el conductor del tractor havia quedat atrapat al vehicle. Finalment, l'home de 75 anys i veí de Mas de Barberans ha mort i ara s'investiguen les causes de l'accident. Arran de l'accident s'han activat 3 patrulles de Mossos d'Esquadra, 4 dotacions de bombers de la Generalitat i 3 unitats del Servei del Sistema d'Emergències Mèdiques. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: i millor per fer una comarca més neta i sostenible. O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família. Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
2: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
3: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí amb productes d'aquí.

0: sí. Aviam, un, dos, tres, i deixem tots. Gràcies, Convergència! Això va a missa! La terra és pla de penya!
1: Ripollès FM.

0: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIR et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIR t'ho posa fàcil.
1: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret,
2: let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
0: Vine a celebrar a l'hotel-restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Aquest divendres, 14 d'agost, t'espera amb el vespreig Abatissa. Des de les 8 del vespre a 11:45 de la nit, gaudeix d'un còctel de benvinguda, d'una proposta gastronòmica per compartir i de la música en directe de Your Day Duet. Una combinació perfecta de gastronomia, música i bon ambient per viure una nit d'estiu inoblidable. No et quedis sense plaça. Reserva al 872 208-678 o escriu a hola@hotelabatissa.com. Vespreig Abatissa. Aquest 14 d'agost, deixa't sorprendre per una experiència única a l'Hotel Abatissa de Sant Joan de les Abadesses.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
4: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
5: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense un

Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, Fecoris, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. Catalunya ja viu el primer eclipsi de sol total visible en més d'un segle. El fenomen s'allargarà fins a les 8:30 de la tarda, quan al sud i l'oest del país el sol quedarà completament ocult durant aproximadament un minut i mig. L'enorme expectació que ha generat aquest eclipsi ja està tenint conseqüències en la mobilitat, tal com preveien les autoritats i els serveis d'emergència desplegats arreu del territori. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Ferrocat després que Renfe i Adif hagin informat de fortes aglomeracions a les estacions de Sants i Sant Vicenç de Calders. Es demana a la població que segueixin les indicacions de les autoritats i que ho facin amb molta prudència. El corredor sud és avui un dels que noten més l'increment de mobilitat per veure l'eclipsi solar total. De tornada, s'ha planificat un tren especial de reforç de l'R16 per facilitar el retorn després de l'eclipsi. Pel que fa a la xarxa viària, durant la tarda també s'han enregistrat quilòmetres de cues i retencions en sentit sud derivades dels desplaçaments. Les autoritats insisteixen als conductors que no s'aturin els vorals de les vies ni estacionin vehicles en llocs no habilitats que puguin obstaculitzar el pas dels serveis d'emergència. I no canviem de tema, ja que el Departament de Salut insisteix que és necessari utilitzar ulleres amb filtres solars certificades per evitar lesions oculars greus i irreversibles. Per tothom que no pugui o no vulgui viure l'eclipsi en viu, el govern el retransmet en directe des de l'Observatori de l'Ebre. El seguiment es podrà fer a través del canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats. Les autoritats i serveis d'emergència fan una crida també a tota la ciutadania perquè actuï amb responsabilitat, no faci foc en cap cas i es concentrin els espais habilitats pels ajuntaments per visionar el fenomen. I actualitzem també la situació de l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Els bombers informen que el foc segueix actiu, tot i que les tasques d'extinció evolucionen favorablement i el flanc esquerre està perdent intensitat. El cos, que treballa amb 40 dotacions terrestres i 15 aèries, explica que un cop tancat per complet el flanc esquerre, es treballarà per acabar de tancar la part del cap i el flanc dret. De moment es manté el confinament ordenat per Protecció Civil fa unes hores, que afecta el Montmell, la urbanització Pla de Manlleu, la Moixeta, les Pinedes Altes, la Talaia Mediterrània i les vies T24-42 i T24-43. Segons han informat bombers, es tractaria d'una zona que abasta 1.725 hectàrees i compta amb prop de 169 persones domiciliades. I un breu apunt per acabar, les primeres mesures del reglament de la Unió Europea sobre envasos i residus d'envasos comencen a aplicar-se aquest dimecres a tots els estats membres. Entre altres canvis, la normativa comportarà en pocs anys l'eliminació dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos per a racions individuals de salses, sucres, melmelades o mantegues. La comercialització d'aquests envasos quedarà limitada a partir de l'1 de gener del 2030. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
4: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
3: Hit Parade.
5: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
0: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un

0: Senyores i senyors, amics, amigues, què tal? Comprova nova edició del VIP 45 durant una hora, tot recordant aquelles cançons, èxits, melodies, records, tot allò que ens ve al cap, sempre es don cita en aquesta hora, en el VIP 45. Jo mateix l'encarregat de fer aquesta feina, Josep Lloret, és tot un plaer estar aquí amb vosaltres. Per cert, avui comencem amb un What Hit Wonder dels germans Mason, el mateix Alec Mason i Umber. Arribant directament des de Bèlgica, una cançó doncs, que va ser molt escoltada l'any 1987 i on avui, de nou, hem tornat a escoltar. Leopold Noah Mbou només va fer aquesta cançó, cosa curiosa, però la cançó va ser tot un número 1.
1: VIP 45.
0: Molt bé, continuem. Anem esgarrapant minuts, cançons. Ara mateix ens situem a la dècada dels 90, 1996, per DJ Tonka i el She Knows.

0: Brandy Mash, Marco Farina, Crivilente i Mario Scarabelli. Això es diu, atenció, Love is a Summer Night. Amor d'una nit d'estiu. Aquest és l'autèntic Italo Disco que arribava des de l'any 1985 aquí en el VIP 45, on nosaltres som forofos de l'Italo Disco i per això doncs recordem aquelles cançons que varen ser èxit. Però atenció, perquè arriba tot seguit una de finals de 70.
1: VIP 45.
2: Per a tu que estàs fet un vigi.
1: VIP 45.
0: I ho farem amb l'americana Geraldine Hahn i això que sona tan i tan bé. Atenció al Can't Fake the Feeling. És la cançó i el Tamàs que estem escoltant ara mateix aquí a la teva cita del VIP 45. El repàs de les cançons i els èxits que tants bons records ens duen.

0: Que gran, que bona, gran qualitat aquesta de Geraldine Hunt amb el Cat Fake the Feeling, la cançó que hem escoltat. Una senyora doncs, que ja ens va deixar, però evidentment el llegat musical és molt i molt ampli i nosaltres doncs, l'escoltem i el recordem sempre aquí al VIP 45.
1: Els 70, 80 i 90 a VIP 45.
0: Anem per més cançons. Tot seguit anem a directe a Sabadell per introduir-nos a l'autèntic Sabadell Sound amb una de les formacions que va deixar petjada en el mateix. Parlem de Daydream, amb Irene César, Mònica César i Pedro Morales. Aquí tenim una de les seves cançons també conegudes. Després d'In the Night, Baby, Baby. La cançó que està sonant ara mateix. Atenció, perquè després arribarà una dels 90 amb Doctor Alban i el Sin Aleluya. Aleluya.

0: un home amb un gran talent i, de fet, en els 90 no es va quedar curt. Cançons com el It's My Life, One Love, aquell mateix Long Time Go, o Reggae Gonna Reggae, i a més, aquest Sin Aleluya que estem escoltant, segurament una de les conegudes d'ell. Alban Napa, més conegut per Dr. Alban, directament des de Nigèria, amb una de les cançons, doncs, que, sens dubte, hem recordat aquí en el VIP 45. Boníssima.
1: Això era un èxit.

0: Bit 45.
1: Molt bé, arribant ja a l'equador del nostre programa, del nostre espai. Nosaltres anem avançant amb els èxits aquí en el Bit 45. Tot seguit.

0: Aquest era el so del tema, doncs, de Premi Nobel a l'any 1986, l'estiu de 1986, amb Baby Doll. Cançons com aquestes són les que es distribueixen a través del VIP 45, a través de les diferents emissores que emeten aquest humil programa. El VIP 45 per a Catalunya i Andorra. Èxits i cançons, doncs, que no s'aturen. Anem per més.
1: VIP 45.
0: Producció italiana, bàsicament també amb influències holandeses. Un resultat musical impressionant. Es deien Egma. I això, Never Gonna Lose Your Love, és boníssima.

0: I aquesta sorpresa anava protagonitzada per una gent que es deia Bandolero. Eren francesos. La cançó va ser número 1 l'any 1983 i també, doncs, recordant-la aquí en el VIP 45.
1: VIP 45, te'n recordaràs.
0: Fes memòria, perquè segur que te'n recordaràs. Aquí ja sonant una de les cançons d'Alan Barry, aquest projecte italià de música espagueti i un resultat musical més que excel·lent. És el ja conegut Come On. Come On.

0: de les més conegudes d'ell és Offshore, una d'aquelles cançons doncs, que a les nits d'Ibiza es va fer molt i molt popular. Estic parlant de Nicholas Bradtrain amb una col·laboració molt especial juntament amb Ryan Adams. Ell és Chican. I la cançó, el Don't Give Up, una de les boníssimes, no renteixis. Recte final del VIP 45, amics, amigues, és hora de marxar.
1: VIP 45.
0: Hora dels adeus. D'emplaçar-vos, doncs, a una nova edició del VIP 45 en aquesta sintonia. A totes les emissores, doncs, que emeteixen aquest programa de Catalunya i Andorra. Amics, amigues, rebeu, doncs, una molt forta abraçada de jo mateix, Josep Lloret, a les ones, i marxem tot escoltant aquesta cançó de Bolero i I Wish.

0: 4.
1: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
0: Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80. En aquesta edició de la història del Megamix tindrem el Toni Postigo, el Javi Villegas i en Sergi Elias. I tindrem l'oportunitat, doncs, d'escoltar el primer treball discogràfic que varen editar aquests dos DJs, un de Cardedeu i l'altre de Badalona, que viu a Ripollet, i que la primera col·laboració que varen fer va ser aquesta. Here we go! Mix.

Estem escoltant el Gigamix. Una mega producció del Tony Postigo, que és completament inviable a nivell comercial. I és que hi arriben a haver-hi tants temes en aquesta producció que és impossible demanar les produccions.

0: editareu més coses de fa 40 anys? Sí. O...
1: sí? Bastant.
0: Bastanta cosa?
1: Bastantes més de 40 anys i bastantes que no són de 40 anys. Sí, sí, aquest any serà un any molt mega mixero. Massa, massa.
0: Massa?
1: Però això m'està queixant la gent de que les coses i no té tants calés.
0: Sí, bueno, cada CD que surt uns 20 euros...
1: És que al final la gent no... Quan no treus perquè no treus, i quan treus perquè en treus massa. Hòstia, no hi ha...
0: No hi ha un terme a mi. No,
1: però bueno... No, tornen coses, i més de cara a Nadal, que sempre dic, escolta, no sé què regalar-li a mon pare. Coño, regalar-li al Mac Mix, que ja veus que el faràs content.

0: Aquí anem a escoltar un megamix que ha fet 40 anys també, com el Max Mix 3, però en aquesta ocasió és el Bolero Mix. Ens l'ha fet el DJ Tedu.
1: I couldn't believe it.
2: Excuse me? You don't speak English?

Bolero Mix 40 aniversari. És que el 2026 és un any molt dedicat als Megamixos. I és que fa 40 anys que es va editar el Max Mix 3. L'any passat ja vàrem celebrar el 40 aniversari del Max Mix 1.

En aquesta edició de Hot Dance 80 escoltem les 3 novetats del 2026. Max Mix 3, 40 aniversari. Bolero Mix, 40 aniversari. I Holiday Mix, 40 aniversari. It is time.

programa especial Megamixes a Hot Dance 80. Max Mix 3, 40 aniversari, Toni Postigo, Javi Villegas, DJ Tedu, el Bolero Mix i el Holiday Mix 40 aniversari el va enregistrar, l'ha enregistrat el DJ Fanny. I ara anem a escoltar les 10 primeres produccions que va editar la companyia discogràfica quan es va fundar.

Els darrers minuts fent un repàs a les primeres produccions que va editar Blanco i Negre Music. Another Life, un dels temes més coneguts de Cano, projecte italià d'Italo Dance, liderat per Luciano Nenzato i Stefano Pulga.

de música a Hot Dance 80 amb aquest especials Megamixos i escoltant les primeres produccions que va editar Blanco i Negro.

Les primeres produccions editades per Blanco i Negro van ser Jules Trepicant, Camion i Welcome, Charlie Danone, Baby's Gang, Plastic Mod, Klein and MBO, Cano, Doctor Cat, i anem a escoltar la música de les Fan. Dues intèrprets que passaven l'estiu a la platja de Sant Antoni de Calonge, al Baix Empordà.

fan una formació a la que estava Ivan Espagna. Però les que venien a Sant Antoni de Calonge eren la Roberta i la Francesca.

Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció, Susi Bautista Navarro. Des de la coordinació tècnica i musical, Barbarroja Show. I aquí, dirigint, editant i presentant, un servidor, Josep Maria Corral i Escobar.